amor d'amor, ja té es mou d'encarnada. Olla els ferrinyos. Carioc, la de Copacabana.